0: radio con vos.
1: Betembot, Betembot, Betembot, Betembot, Betembot.